Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana el Centre Cultural acull les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, en aquest cas amb el grup Les Improvisades, amb dues propostes musicals. Aquest migdia es pot veure el musical Ren i demà diumenge el tornaran a fer a les 6 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. I també es representarà el musical El vol de l'home ocell amb funcions aquesta tarda a les 6 i demà al migdia. Podeu consultar la programació de totes les cloendes i també comprar les entrades al web del centre www.ccrpineda.cat. I encara destaquem que aquesta tarda, a partir de les 4, l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan una bunyolada al barri. També recordar-vos que encara teniu disponibles entrades per veure el concert de Mishima a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Les entrades es poden comprar al web de l'Auditori, www.auditoripineda.cat. A Calella destaquem avui dissabte la primera jornada solidària de la Fundació ABA amb la presentació de la Fundació, també amb xerrades i amb diverses activitats. També aquest cap de setmana podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. També recordar-vos que aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la Fira Gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Isidre, avui amb la trobada gegantera i també la cercavila a partir de les 6 de la tarda a la plaça Turó de la Guàrdia. Aquest vespre es fa un sopar popular i també hi ha ball a la plaça de Catalunya. Demà al matí hi haurà la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i jocs de cucanya i també sardanes. Les activitats de demà a la plaça de l'Illota de Santa Susana. A Malgrat destaquem avui la quarta edició de la Jornada Solidària durant tot el dia amb activitats al Parc de Can Campassol. Aquest matí a cercavila de gegants, activitats infantils, espectacle i un vermut solidari. Aquesta tarda a les 5 hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. També durant tot el dia podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I encara afegirem que aquest cap de setmana a Blanes es fa la Fira Blanes Mar, amb una trentena d'activitats per a petits i grans a l'entorn del mar. Hi ha un village gastronòmic, també havaneres, batejos de mar, tallers per a petits i grans, un simulacre de rescat, activitats per la mainada, alliberament de tortugues i també recuperen la subhasta del peix cantada a l'antiga com algunes de les activitats més destacades a la Fira Blanes Mar de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona

0: estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana el Centre Cultural acull les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, en aquest cas amb el grup Les Improvisades, amb dues propostes musicals. Aquest migdia es pot veure el musical Ren i demà diumenge el tornaran a fer a les 6 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. I també es representarà el musical El vol de l'home ocell amb funcions aquesta tarda a les 6 i demà al migdia. Podeu consultar la programació de totes les cloendes i també comprar les entrades al web del centre www.ccrpineda.cat. I encara destaquem que aquesta tarda, a partir de les 4, l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan una bunyolada al barri. També recordar-vos que encara teniu disponibles entrades per veure el concert de Mishima a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Les entrades es poden comprar al web de l'Auditori, www.auditoripineda.cat. A Calella destaquem avui dissabte la primera jornada solidària de la Fundació ABA amb la presentació de la Fundació, també amb xerrades i amb diverses activitats. També aquest cap de setmana podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. També recordar-vos que aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la Fira Gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Isidre, avui amb la trobada gegantera i també la cercavila a partir de les 6 de la tarda a la plaça Turó de la Guàrdia. Aquest vespre es fa un sopar popular i també hi ha ball a la plaça de Catalunya. Demà al matí hi haurà la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i jocs de cucanya i també sardanes. Les activitats de demà a la plaça de l'Illota de Santa Susana. A Malgrat destaquem avui la quarta edició de la Jornada Solidària durant tot el dia amb activitats al Parc de Can Campassol. Aquest matí a cercavila de gegants, activitats infantils, espectacle i un vermut solidari. Aquesta tarda a les 5 hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. També durant tot el dia podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I encara afegirem que aquest cap de setmana a Blanes es fa la Fira Blanes Mar, amb una trentena d'activitats per a petits i grans a l'entorn del mar. Hi ha un village gastronòmic, també havaneres, batejos de mar, tallers per a petits i grans, un simulacre de rescat, activitats per la mainada, alliberament de tortugues i també recuperen la subhasta del peix cantada a l'antiga com algunes de les activitats més destacades a la Fira Blanes Mar de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: 104.6 FM.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana el Centre Cultural acull les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, en aquest cas amb el grup Les Improvisades, amb dues propostes musicals. Aquest migdia es pot veure el musical Ren i demà diumenge el tornaran a fer a les 6 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. I també es representarà el musical El Vol de l'Home Ocell amb funcions aquesta tarda a les 6 i demà al migdia. Podeu consultar la programació de totes les cloendes i també comprar les entrades al web del centre www.ccrpineda.cat. I encara destaquem que aquesta tarda, a partir de les 4, l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan una bunyolada al barri. També recordar-vos que encara teniu disponibles entrades per veure el concert de Mishima a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Les entrades es poden comprar al web de l'Auditori, www.auditoripineda.cat. A Calella destaquem avui dissabte la primera jornada solidària de la Fundació ABA, amb la presentació de la Fundació, també amb xerrades i amb diverses activitats. També aquest cap de setmana podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. També recordar-vos que aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la fira gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Isidre, avui amb la trobada gegantera i també la cercavila a partir de les 6 de la tarda a la plaça Turó de la Guàrdia. Aquest vespre es fa un sopar popular i també hi ha ball a la plaça de Catalunya. Demà al matí hi haurà la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i jocs de cucanya i també sardanes. Les activitats de demà a la plaça de l'Illota de Santa Susana. A Malgrat destaquem avui la quarta edició de la Jornada Solidària durant tot el dia amb activitats al parc de Can Campassol. Aquest matí a cercavila de gegants, activitats infantils, espectacle i un vermut solidari. Aquesta tarda a les 5 hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. També durant tot el dia podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I encara afegirem que aquest cap de setmana a Blanes es fa la Fira Blanes Mar, amb una trentena d'activitats per a petits i grans a l'entorn del mar. Hi ha un village gastronòmic, també havaneres, batejos a mar, tallers per a petits i grans, un simulacre de rescat, activitats per la mainada, alliberament de tortugues i també recuperen la subhasta del peix cantada a l'antiga com algunes de les activitats més destacades a la Fira Blanes Mar de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: aquest grup de neo-synth-pop Bastille, creat a Londres per al seu cantant i compositor Dam Smith, en principi com a projecte com a solista. De seguida es va convertir en el quartet londinenc. Fàcilment els identifiquem amb cadascuna de les seves cançons aquest 2026, amb novetats com el Save My Soul, després de l'agenda d'activitats amb Olga Diegue, inaugurant nova hora de música al teu costat, en aquest matí del dissabte. La companyia és mútua a través de la ràdio. Bon dia, salutacions de David Martínez. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la banda Funambulista. Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Porta per títol 1982 i forma part del nou repertori musical de la banda Funambulista. D'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita de la banda, amb novetats com aquesta. Bon dia des de Ràdio Pineda.
1: Las rodillas marcadas de tanto jugar por el suelo. No es

Ella és una de les veus més sensuals i elegants del pop alternatiu actual. Charlotte Cardin presenta novetats com el The Way We Touch. La cantant canadenca arriba on vol arribar en forma d'èxit amb novetats com aquesta. Canviem de registre amb un himne ple d'esperança i resistència de la mítica banda irlandesa U2. Ja en antena amb el Walk On. Recuperem un dels èxits dels més reconeguts d'aquesta banda, els U2.

Malú és una altra de les artistes protagonistes amb la seva música. Amb novetats com aquesta romàntica balada, Primer Amor. Un minut i pocs segons i arribarem a 10:15 del matí. Ara seguint les passes de la formació Mama Douxa.

La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest dissabte de primavera. Hem recuperat un dels èxits d'Alejandro Sanz. Nuestro amor será leyenda. Canviem de registre amb una de les peces emotives i refinades del repertori musical de Sting. Amb aquesta peça íntima i sofisticada recordem el If I Ever Lose My Faith in You.

0: Última Bala és una de les noves propostes de Pol Gutiérrez des de Barcelona. Té Pol amb noves cançons com aquesta.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.
0: Si sí, una cosa ha deixat clara The Human League al llarg de la seva carrera són les seves influències musicals. El gran pop, l'electro i la música disco i l'electrònica van alimentar a la banda des dels seus inicis i la van ajudar a créixer. Els integrants del grup britànic van crear alguns dels sons més trencadors de finals dels 70 i inicis dels 80. Precisament des dels 80 recordem aquest Human. Amb la banda al complet, The Human League.

0: Ara per fi estem sols.
1: 94.6 FM, Ràdio Pineda.
2: Un minut i pocs segons i arribarem a l'hora en punt a les 10 del matí. Amb la companyia del show de la formació Zombier. Amb novetats com aquesta, Off the Record.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana el Centre Cultural acull les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, en aquest cas amb el grup Les Improvisades, amb dues propostes musicals. Aquest migdia es pot veure el musical Ren i demà diumenge el tornaran a fer a les 6 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. I també es representarà el musical El Vol de l'Home Ocell amb funcions aquesta tarda a les 6 i demà al migdia. Podeu consultar la programació de totes les cloendes i també comprar les entrades al web del centre www.ccrpineda.cat. I encara destaquem que aquesta tarda, a partir de les 4, l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan una bunyolada al barri. També recordar-vos que encara teniu disponibles entrades per veure el concert de Mishima a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Les entrades es poden comprar al web de l'Auditori, www.auditoripineda.cat. A Calella destaquem avui dissabte la primera jornada solidària de la Fundació ABA amb la presentació de la Fundació, també amb xerrades i amb diverses activitats. També aquest cap de setmana podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. També recordar-vos que aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la Fira Gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Isidre, avui amb la trobada gegantera i també la cercavila a partir de les 6 de la tarda a la plaça Turó de la Guàrdia. Aquest vespre es fa un sopar popular i també hi ha ball a la plaça de Catalunya. Demà al matí hi haurà la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i jocs de cucanya i també sardanes. Les activitats de demà a la plaça de l'Illota de Santa Susana. A Malgrat destaquem avui la quarta edició de la Jornada Solidària durant tot el dia amb activitats al Parc de Can Campassol. Aquest matí a cercavila de gegants, activitats infantils, espectacle i un vermut solidari. Aquesta tarda a les 5 hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. També durant tot el dia podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I encara afegirem que aquest cap de setmana a Blanes es fa la Fira Blanes Mar, amb una trentena d'activitats per a petits i grans a l'entorn del mar. Hi ha un village gastronòmic, també havaneres, batejos a mar, tallers per a petits i grans, un simulacre de rescat, activitats per la mainada, alliberament de tortugues i també recuperen la subhasta del peix cantada a l'antiga com algunes de les activitats més destacades a la Fira Blanes Mar de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

10 del matí amb 6 minuts des de Ràdio Pineda, després de conèixer els actes previstos a Pineda i Comarca, a l'agenda d'activitats. Descobrint el nou èxit de la cantant nord-americana Chaka Khan amb Sia Furler. Amb això que porta per títol Chad Thila. Encetant nova tanda de música al teu costat. A aquesta hora també variant de veus. De seguida també amb novetats com la de Bruno Mars.

0: La primavera ens porta dies més llargs, llum suau i cançons que tornen gairebé sense avisar. I entre aquests himnes, que sempre acaben reapareixent, recordem a Calvin Harris i Rag and Bone Man.
1: Ràdio Pineda.

Aquesta és una d'aquelles cançons que et canvien l'estat d'ànim des del primer compàs. Amb la cinquena essència del jazz fan britànic. Hem seguit les passes de The Brand New Headies amb el You Are The Universe. Del passat al present amb una de les novetats més recents de Harry Styles en solitari. Presenta noves propostes musicals com aquesta, titulada American Girls. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

des de Ràdio Pineda, energia positiva i ben a gust que ens trobem en aquest matí del dissabte recordant èxits com aquest de la banda Meji. Ella sempre sap quan s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar l'actriu i cantant Jennifer López al costat del DJ i productor francès David Guetta amb novetats com el Save Me Tonight.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana el Centre Cultural acull les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, en aquest cas amb el grup Les Improvisades, amb dues propostes musicals. Aquest migdia es pot veure el musical Ren i demà diumenge el tornaran a fer a les 6 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. I també es representarà el musical El vol de l'home ocell amb funcions aquesta tarda a les 6 i demà al migdia. Podeu consultar la programació de totes les cloendes i també comprar les entrades al web del centre www.ccrpineda.cat. I encara destaquem que aquesta tarda, a partir de les 4, l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan una bunyolada al barri. També recordar-vos que encara teniu disponibles entrades per veure el concert de Mishima a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Les entrades es poden comprar al web de l'Auditori, www.auditoripineda.cat. A Calella destaquem avui dissabte la primera jornada solidària de la Fundació ABA amb la presentació de la Fundació, també amb xerrades i amb diverses activitats. També aquest cap de setmana podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. També recordar-vos que aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la Fira Gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Isidre, avui amb la trobada gegantera i també la cercavila a partir de les 6 de la tarda a la plaça Turó de la Guàrdia. Aquest vespre es fa un sopar popular i també hi ha ball a la plaça de Catalunya. Demà al matí hi haurà la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i jocs de cucanya i també sardanes. Les activitats de demà a la plaça de l'Illota de Santa Susana. A Malgrat destaquem avui la quarta edició de la Jornada Solidària durant tot el dia amb activitats al parc de Can Campassol. Aquest matí a cercavila de gegants, activitats infantils, espectacle i un vermut solidari. Aquesta tarda a les 5 hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. També durant tot el dia podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I encara afegirem que aquest cap de setmana a Blanes es fa la Fira Blanes Mar amb una trentena d'activitats per a petits i grans a l'entorn del mar. Hi ha un village gastronòmic, també havaneres, batejos de mar, tallers per a petits i grans, un simulacre de rescat, activitats per la mainada, alliberament de tortugues i també recuperen la subhasta del peix cantada a l'antiga com algunes de les activitats més destacades a la Fira Blanes Mar de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Bob Sinclair va convertir el World Hall On en un himne optimista que encara avui ens fa respirar, somriure i continuar endavant. Amb la veu inconfusible de Steve Edwards i un ritme impossible d'ignorar. Abans obríem les portes a la música amb el nou èxit d'Alex Warren amb el Fever Dream. També ha passat per aquí la música de Vico. Última calada de ti. 11 del matí amb 14 minuts. La música continua girant des de Ràdio Pineda. De seguida canviem d'atmosfera per entrar en un univers intens i magnètic amb Hendrix. I aquesta peça brillant, carregada d'energia, amb una producció moderna i un ritme que enganxa des del primer instant. Això es diu Golden, el nou èxit de Hendrix.

Aquest és el so dels 90 al segle XXI. La versió del tema original és de Seal, el cantautor senegalès. Aquest èxit, el Crazy, va conèixer distintes versions amb el pas del temps, entre elles el 2005 amb la cantant canadenca Alanis Morissette. També versionava el Crazy.

Des de Ràdio Pineda fàcilment els identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Hem recordat a la banda Maroon 5 amb el She Will Be Loved. A l'espera de veure quan anuncien nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre.

Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Connectem amb el nou èxit de la cantant Holly Humberstone. Amb això que porta per títol To Love Somebody. L'amor sempre és un dels motors principals de la creació musical.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana el Centre Cultural acull les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, en aquest cas amb el grup Les Improvisades, amb dues propostes musicals. Aquest migdia es pot veure el musical Ren i demà diumenge el tornaran a fer a les 6 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. I també es representarà el musical El Vol de l'Home Ocell amb funcions aquesta tarda a les 6 i demà al migdia. Podeu consultar la programació de totes les cloendes i també comprar les entrades al web del centre www.ccrpineda.cat. I encara destaquem que aquesta tarda, a partir de les 4, l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan una bunyolada al barri. També recordar-vos que encara teniu disponibles entrades per veure el concert de Mishima a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Les entrades es poden comprar al web de l'Auditori, www.auditoripineda.cat. A Calella destaquem avui dissabte la primera jornada solidària de la Fundació ABA amb la presentació de la Fundació, també amb xerrades i amb diverses activitats. També aquest cap de setmana podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. També recordar-vos que aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la Fira Gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Isidre, avui amb la trobada gegantera i també la cercavila a partir de les 6 de la tarda a la plaça Turó de la Guàrdia. Aquest vespre es fa un sopar popular i també hi ha ball a la plaça de Catalunya. Demà al matí hi haurà la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i jocs de cucanya i també sardanes. Les activitats de demà a la plaça de l'Illota de Santa Susana. A Malgrat destaquem avui la quarta edició de la Jornada Solidària durant tot el dia amb activitats al Parc de Can Campassol. Aquest matí a cercavila de gegants, activitats infantils, espectacle i un vermut solidari. Aquesta tarda a les 5 hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. També durant tot el dia podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I encara afegirem que aquest cap de setmana a Blanes es fa la Fira Blanes Mar amb una trentena d'activitats per a petits i grans a l'entorn del mar. Hi ha un village gastronòmic, també havaneres, batejos a mar, tallers per a petits i grans, un simulacre de rescat, activitats per la mainada, alliberament de tortugues i també recuperen la subhasta del peix cantada a l'antiga com algunes de les activitats més destacades a la Fira Blanes Mar de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

El ball juga un paper important amb el nou èxit de l'actriu i cantant Jennifer López. L'artista vol sonar en totes les festes amb el Save Me Tonight, amb aquesta col·laboració estel·lar amb David Guetta. Abans obríem les portes a la música amb el nou èxit de la cantant galega Luz Casal, amb el seu Què has hecho conmigo. Inaugurant nova hora de música al teu costat des de Ràdio Pineda. De seguida també recordarem la unió entre Lady Gaga i Bradley Cooper amb el Shallow. També passarà per aquí el nou èxit de Joan Dausà, entre d'altres. Ens posem una mica romàntics amb aquesta balada en directe, protagonitzada per Lady Gaga i Bradley Cooper.

Energia positiva amb el record més complet d'una dècada plena de matisos com va ser la dels 90. Hem recordat a la banda The Beautiful South amb el Rotterdam. Del passat al present amb una de les novetats més recents de Calvin Harris amb Jay-Z.

Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més, junts amb la millor música, des de la 94.6 FM, des de Ràdio Pineda. Descobrint novetats com aquesta. De seguida també des d'Itàlia amb Ero Ramazzotti.

0: Remesclant els sons més actuals, hem connectat amb el nou èxit de la banda Offenbach. Amb això que es diu Miles Away. Donant la volta al món en forma d'èxit.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. En aquest matí del dissabte, apropant-nos al migdia. Descobrint el nou èxit d'Anna Torroja amb La Maleta.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

La britànica Olivia Dean promet estirar la corda per assolir reptes que preveuen no tenir fi amb novetats com el Men I Need. 3 minuts i pocs segons i arribarem a la una amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí amb la fórmula musical del cap de setmana. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte. Que tinguis molt bon cap de setmana, disfrutar-lo al màxim.

Amb un clàssic dels 90 i de la formació Pet Shop Boys, arribarem a l'hora en punt, a ritme del Ren, recordant un dels clàssics de la música d'aquesta mítica banda.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan aquesta tarda una bunyolada al barri. I també recordeu que avui continuen les funcions de les cloendes del grup Les Improvisades a la Sala Gran del Centre Cultural. Avui destaquem el vol de l'home ocell aquesta tarda des de les 6 i demà diumenge al migdia es tornarà a fer a la Sala Gran del Centre. També recordeu que demà diumenge a les 6 de la tarda es fa el musical Rem. Encara queden entrades disponibles si voleu anar a veure el concert de Mishima el dia 6 de juny a l'Auditori. Entrades a la venda al web auditoripineda.cat. A Calella destaquem que es fa la primera jornada solidària de la Fundació ABA amb diverses activitats i també podeu anar a donar sang a la fàbrica Llobet i Guri de Calella. També aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la fira gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana celebren aquest cap de setmana la festa de Sant Isidre, aquesta tarda amb trobada gegantera i cercavila de gegants. També aquest vespre un sopar popular i ball a la plaça de Catalunya. Les activitats continuaran demà diumenge a la plaça de l'Illota. A Malgrat destaquem la quarta edició de la Jornada Solidària, aquesta tarda també amb desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. I també podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I a Blanes, aquest cap de setmana es fa la Fira Blanes Mar, amb village gastronòmic, havaneres, moltes activitats per a tothom, un simulacre de rescat i també l'alliberament de tortugues i la recuperació de la subhasta del peix cantada a l'antiga, amb algunes de les activitats més destacades que podeu consultar al web de l'Ajuntament de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Ràdio Pineda. Energia positiva.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bon dia.

estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arklos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola fan aquesta tarda una bunyolada al barri. I també recordeu que avui continuen les funcions de les cloendes del grup Les Improvisades a la Sala Gran del Centre Cultural. Avui destaquem el vol de l'home ocell aquesta tarda des de les 6 i demà diumenge al migdia es tornarà a fer a la Sala Gran del Centre. També recordeu que demà diumenge a les 6 de la tarda es fa el musical Rem. Encara queden entrades disponibles si voleu anar a veure el concert de Mishima el dia 6 de juny a l'Auditori. Entrades a la venda al web auditoripineda.cat. A Calella destaquem que es fa la primera jornada solidària de la Fundació ABA amb diverses activitats i també podeu anar a donar sang a la fàbrica Llobet i Guri de Calella. També aquest cap de setmana es fa el Firatàs, la Fira Gastronòmica de Calella, al Parc del Mau. A Santa Susana celebren aquest cap de setmana la festa de Sant Isidre, aquesta tarda amb trobada gegantera i cercavila de gegants. També aquest vespre un sopar popular i ball a la plaça de Catalunya. Les activitats continuaran demà diumenge a la plaça de l'Illota. A Malgrat destaquem la quarta edició de la Jornada Solidària, aquesta tarda també amb desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat. I també podeu visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de la Fundipau. I a Blanes, aquest cap de setmana es fa la Fira Blanes Mar, amb village gastronòmic, havaneres, moltes activitats per a tothom, un simulacre de rescat i també l'alliberament de tortugues i la recuperació de la subhasta del peix cantada a l'antiga, amb algunes de les activitats més destacades que podeu consultar al web de l'Ajuntament de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz,

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bona tarda. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte a les 6 en punt de la tarda i aquí ara comença un nou repàs de la nostra llista dels 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top fins al punt horari de les 8 del vespre. La setmana passada, a la tercera posició, teníem a Siderland amb Tutu Turu. Deixar-nos històries, ets l'únic que importa. Jo volia un Bugatti, una casa amb piscina i guanyar molts milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món... Segona posició per a Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Setmana número 21 del 18 al 24 de maig 2026. Tres noves incorporacions dintre del Top 30. Maybe it's fate, maybe it's fate, told you I ain't no liar. I com sempre, les 5 novetats, els 5 aspirants al nostre top. Així és com sonen els èxits del moment a Radio Pineda.

En la seva novena setmana llista, la garitana Merche baixa 7 posicions de la 23 a la 30, Labios de Rojo. Nosaltres que seguim una posició més amunt, a la 29, pujant un ginestar. Això és perdre el cap.

setmanes en llista són aquestes estrelles de Max Navarro, de la 25 baixant fins a la posició número 28. I la primera de les tres noves entrades la trobem a la posició 27. És Joan Dausà, Per una cançó.

S'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

David Guetta. Ja porten 6 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions del nostre compte enrere i pujant dues de la 28 a la 26 aquesta setmana. Arriba el primer candidat a entrar en llista música de casa nostra de la mà de Maig. Això es diu 3 estius més.

Bon ritme, el que ens porta en Hugel juntament amb Soto. Aquest jamaican Bam Bam, a la seva cinquena setmana, baixant 3 posicions de la 22 a la 25. Arriba de la segona de les 3 noves entrades, recordem la primera a la 27, Joan Dausà per una cançó, i ara la segona de la mà de 31 Fam. Això és La Família.

triomfant arreu del nostre continent i la setmana passada incorporant-se a la 26. Aquesta setmana ja 3 amunt per Tam Impala i Dràcula. Seguim repassant més èxits. Aquí a Ràdio Pineda, en el compte enrere dels 30 èxits de la setmana. Ara tenim a punt l'última de Sain. Dues setmanes llista, dues cap amunt de la 24 a la 22, això és Sideways. You're

Així de bé sona l'entrada més important a llista aquesta setmana. A la posició número 21, Guillem Bautista. No està mal. Això continua. Els èxits cada vegada més grans, els números més petits. A la posició 20, baixant dues, Nil Moliner. Me acuerdo de ti. 14 setmanes a llista.

Segona setmana llista i pujant una posició de la 20 a la 19, Doctor Prats amb Energia. Seguim amb els èxits de la setmana, els 30 èxits de la setmana, aquí a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Ara ens arriba des de la 18 i baixant dues en les seves 26 setmanes en llista, Dijou, End of Beginning.

17 setmanes en llista i baixant 3 posicions a les 14 a la 17. Bruno Mars, I Just Might. La millor gent del planeta és el tema que aquesta setmana puja una posició de la 17 a la 16 i porta ni més ni menys que 4 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista.

Moment de recordar com teníem els 5 èxits el passat 2025. Sí, ens anem un any enrere. Amb aquest cotxe esportiu de Tate McRae.

Ella baixava de la primera a la cinquena posició en la seva 14a setmana llista en aquesta mateixa setmana l'any passat. La gent magnífica de David Guetta amb Sia. Ocupant la 4, pujant un a la seva 7a setmana llista.

Aquest any Espanya no participa en el Festival d'Eurovisió, però sí l'any passat hi va participar i va presentar a Melody. Ella justament, doncs avui fa un any, que eren les dates del festival, arribava a la primera posició de la nostra llista, del 3 a l'1, i portava 15 setmanes en llista. Amb això, amb S-Diva. Desde que era bien pequeña

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

seguim en aquesta segona hora, segona part de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana, aquí a Ràdio Pineda, 94.6 FM, i també a radiopineda.cat. Arriben les 15 primeres posicions, encara tenim 3 novetats. I aquesta setmana... La setmana 21 del 18 al 24 de maig 2026 comptem amb 3 noves entrades a llista. Per exemple, a la 27, Joan Dausà, Per una cançó.

0: Fem la grossa.
1: Nosaltres que seguim en busca del número 1, com cada setmana fem. Comptant enrere com els crancs, començant pel 30, acabant pel número 1. Ens queda la meitat de la llista. Per

arribant just a l'equador de la nostra llista. La posició número 15, pujant 4, La Fumiga. La gent de la Mediterrània. Tercera setmana llista. Seguim amb Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It. Sisena setmana llista i pujant de la 15 a la posició número 14.

8 setmanes dins del top 30 i aquesta setmana baixant 3 de la 10 a la 13. Taylor Swift amb Up Alive. És el treball anomenat The Life of a Showgirl. Tornem amb Joan Dausà. Ell entra per una cançó a la 27 i el Welcome to My Party aquesta setmana baixa 4 de la 8 a la 12. 10 setmanes en llista.

retorna ella, Natalie Imbruglia, després del seu torn ja fa uns quants anys. Ara el nou èxit, que és l'avançament del seu nou treball anomenat Algorithm. Això es diu Upside Down, aspirant al nostre torn.

Camins, somnis i promeses. El grup gironí Sopa de Cabra, així d'aquesta manera, reneix juntament amb Sui, Mon DJ, fent aquesta remescla d'aquest clàssic d'un dels grups del pop rock en català més importants del món de la música. Seguim amb música en català, en aquest cas la Ludwig Band amb El teu amor, aquesta vuitena setmana pujant una posició de la 11 a la 10.

Les noies americanes, American Girls, es mantenen a la novena posició a la seva cinquena setmana en llista. I una més amunt a la 8, pujant 5 posicions de la 13 a la 8, Flashly Ice Cream i 31 Fam. Això es diu Dora Yaki.

En la seva setena setmana baixant, dues posicions de les 5 a les 7, BTS amb Swim. I ara arriba una de les cançons que es podrien convertir en èxits del proper estiu. És la romanesa Ina, que ens porta nou èxit des de la nostra candidatura. Això es diu Dream Out Loud.

deixant el pòdium i quedant-se a la sisena posició, Alex Warren amb Fever Dream. 6 setmanes a la nostra llista. I de les 7 a les 5, pujant dues, a la seva setena setmana llista, Bruno Mars. Això és Risk It All.

manté a la quarta posició després de 12 setmanes a llista Sombra amb Homebreaker. Nosaltres que ja anem amb les tres primeres d'aquesta setmana 21 del 18 al 24 de maig 2026, Megadoc 30, aquí a Ràdio Pineda. Això és a la nova religió, New Religion, de Bebe Rexha. 5 setmanes a llista i pujant 3 de la 6 a la 3. Deep in-

Chamber City, Self-Aware. Ja sona la segona posició. Puja un, a la seva setena setmana llista, Sea Darland, amb Tutu Turu.

I fins aquí. Fins aquí els top 30 de la setmana. La llista de Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Setmana 21, del 18 al 24 de maig 2026, arriba la cançó més important. Arriba el Carmelet de la setmana. Tres setmanes en llista i pujant del 2 a l'1. Ho ha aconseguit ella, Olivia Rodrigo. Amb ella marxem. Ha sigut un plaer acompanyar-te en les darreres dues hores aquí a Ràdio Pineda. Que acabis de passar molt bon cap de setmana i la setmana que ve hi tornem. Això es diu Drop Dead. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

What?

bit like

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Surts o et quedes a casa?
2: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: husband is coming.
1: La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Surts o et quedes a casa?
2: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda. If you don't like something...

Focus on swole, everybody watching like we dance.

0: tot el dance a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.
1: Logan wa go chi pio sumida.

0: surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.